0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Enjuí, tu sabes.
2: Papá, Pablo Pidi.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: amb nata.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh, yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

passa, fa't un xic més vell. Cada dia que passa tinc un pèl de menys. No tu la rellotge, m'ho passo massa bé. El calendari diu que no hi ha res a fer.

som molt gran per ballar a les discoteques. Hi ha altres maneres de lligar-se les nenes. Igual que fumar porros és cosa de canalla. Però beure whisky i passar-me de la ratlla.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Sigueu molt benvinguts en el programa L'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 3 i 4 d'octubre del 2026. La primera sardana d'avui és del compositor i amic de Girona, en Josep Antoni López i Álvarez. Figueres Senyorial és el seu títol, interpretada per la Cobla Sant Jordi. De Figueres, l'Enric Oliva i la Maria Teresa Gelis i tota la família la dediquen al seu fill, en Pere Oliva, que el diumenge passat, dia 27, fou el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Figueres Senyorial, és de Josep Antoni López i Álvarez. El passat dissabte, dia 26 de setembre, els amics de Roses, la Cati Sastre i en Ferran Páramo, varen celebrar les seves noces d'or. Per molts anys, parella, per a vosaltres la sardana del compositor Tomàs Gil i Membrado. Està interpretada per la Cobla Montgrins. El seu títol, Noces d'Or.

La Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Noces d'Or, és d'en Tomàs Gil i Membrado. De Jaume Ventura i Tor escoltarem interpretada per la Cobla Salvatana L'Encís de les Roses. Aquesta també se'n va cap a Roses per a felicitar a l'Esperança Llorenç, que el dilluns dia 28 va celebrar el seu aniversari per molts anys.

L'encís de les roses, de Jaume Ventura i Tort, ens l'acaba d'interpretar la Cobla Salvatana. Del compositor figuerenc l'Antoni Juncà i Soler, escoltarem Les Culleretes de Sant Miquel. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els Miquels, Gabriels i Rafels, que el dimarts passat, dia 29, celebraren la seva onomàstica, però molt especialment de Mer a Miquel Sangles, de Barcelona en Rafel Blanc, de Banyoles a Miquel Puig, de Besalú a Miquel Boix, de Campdevànol a Miquel Güell, de Castelló d'Empúries en Gabriel Almeida i en Rafael Moles, de Figueres en Gabriel Blanco, en Miquel Guibas, en Miquel Aigovella, en Rafael García, en Miquel Verdier, en Miquel Oliveres Mas Damunt, en Miquel Morull i en Miquel Quer, de Garrigàs a Miquel Ferrer, de la Bisbal a Miquel Pareta i en Gabriel Castelló, de l'Escala a Miquel Pagès, de Mèxic a Miquel Pla, de Perpinyà a Michel Marquès, de Riumors a Miquel Mundet, de Sant Andreu de la Barca a Miquel Montfort, de Sant Hilari Sacalm a Miquel Suí, de Torroella de Fluvià a Miquel Cassú, de Vilafant en Rafael Ortega i en Miquel Palomeres, de Vilamacolum a Miquel Dalmau, de Vilasacre a Miquel Cristina, de Vic a Miquel Subirats, de Parlada a Miquel Brugat, de Manlleu a Miquel Corbatera, de Les Preses a Miquel Ballester i d'Anglès a Miquel Valentí.

La Colba Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Les culleretes de Sant Miquel, és de l'Antoni Juncà i Soler. De la Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem Sant Pau i el Mariner, interpretada per la Cobla Montgrins. En Joan Ximinis i tota la colla de Ripoll la dediquen a en Josep Vergés de Sant Pau de Segúries, que el dimarts dia 29 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Josep!

Acaben d'escoltar Sant Pau i el Mariner, és de la Maria Teresa Monclús i ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Viladesens. Està interpretada per la Cobla Montgrins i és a Viladesens que se'n va per a felicitar a la Pilar Planes i en Robert Sunyer que el dimecres dia 30 varen celebrar el seu 58è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

0: De Francesc Mas i Ros, la Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Viladesens.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del barceloní Xavier Forcada i Carreras escoltarem Més enllà de l'amistat. Està interpretada per la Principal del Llobregat. Aquesta va dedicada a la Maria Llong de Rebost d'Empordà, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat el dimecres passat, dia 30. Per molts anys, Maria, de part de Benvingut Ferrusola i nostra.

interpretada per la Principal de Llobregat, acaben d'escoltar Més enllà de l'amistat. És d'en Xavier Forcada i Carreras. Del mestre escalenc Lluís Albert i Ribes escoltarem Estic content, que ens interpreta la cobla de la Principal de l'Escala. Amb ella felicitem de Viladamat en Lluís Dorca, que el dimecres dia 30 també va celebrar el seu aniversari per molts anys.

de Lluís Albert i Ribes, la cobla principal de l'Escala, ens acaba d'interpretar Estic content. Del catacasenc i amic en Joan Puig i Fornis, escoltarem, interpretada per la cobla Vila de la Jonquera, en Badó i la Maria. I aquesta se'n va cap a Tortellà, per a felicitar. En aquí el compositor els hi va escriure la sardana, a la Maria Salelles i en Salvador Roure, que el dimecres dia 30 varen celebrar el seu 48è aniversari de noces. Per molts anys per ella, de part de tots els amics sardanistes.

La Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar En Badó i la Maria, és d'en Joan Puig i Fornis. La Mercè Colls i tota la família feliciten la seva neta de Barcelona, la Sònia Gil, que el dimecres dia 30 fou la seva onomàstica. Moltes felicitats, Sònia. Per a tu la sardana del compositor Josep Saderra i Puigferrer, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell. El seu títol, Ponsellina.

Acaben d'escoltar, interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell, Ponsellina, és de Josep Sedarra i Puigferrer. La propera és del mestre de Ceret, en Max Abar, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, Amics de Llançà. La Paquita Serra de Llançà la dediquen al seu fill, en Joan Josep Bec, que aquest dijous dia 1 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan Josep.

Amics de Llançà, és de Max Abart, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Francesc Mas i Ros escoltarem Teresa, l'interpreta la cobla Marina. Va dedicada a la Teresita Masó de Castelló d'Empúries per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat aquest dijous dia 1, per molts anys de part de tota la família i també de la Maria Teresa Font.

Acaben d'escoltar Teresa, és d'en Francesc Mas i Ros i l'ha interpretat la Cobla Marina. D'en Joan Lázaro i Costa escoltarem l'Albert de Vilafant, interpretada per la Cobla Mugrins. I aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar en benvingut Ferrusola, que aquest divendres dia 2 ha celebrat el seu 80è aniversari. Per molts anys de part de tota la família i nostra...

0: La Cobla Montgrins ens acaba d'oferir l'Albert de Vilafant. És d'en Joan Lázaro i Costa.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 3 d'octubre, a Vilafreser és la festa de la gent gran. A les 12 hi ha sardanes amb la principal de Banyoles. A Sant Ferriol, a Plec de la Miana, a les 12 hi ha sardanes, a les 2 dinar i a les 4 més sardanes i balls de plaça, tot amb la cobla Vila de la Jonquera. A Setcases, a les 12 del migdia hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Manresa. A Figueres, en el pati del col·legi Joaquim Cosí, compte que aquest any no és el Salvador Dalí, és el Joaquim Cosí en el carrer Met Miravitlles, en el començament del carrer del Mercadona. A 4:45 de la tarda hi ha ballada del Dia del Soci amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Malgrat de Mart, revetlla de plec en el parc de Can Campassol, a les 6 de la tarda hi ha la cobla Ciutat de Granollers. A Call d'Atenes, a la plaça 11 de setembre, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. I a Artés, és la festa de la Brema, a la tarda 6:45 hi ha ballada amb la cobla Juvenible de Sabadell. Diumenge 4 d'octubre, a Malgrat de Mart, 52è a plec, a les 11 en el parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Girona i per la tarda a les 4 en el parc Francesc Macià, cobla Ciutat de Girona, principal del Llobregat i Juvenible de Sabadell. A la Bisbal d'Empordà, en el convent dels Franciscans, a les 12 hi ha celebració de la missa cantada i tot seguit cants i sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. Tot seguit, refrigeri. Caldes de Malavella, Fira de l'Aigua, a les 12 hi ha la cobla contemporània. A Garrigàs és la festa major, a 12:15 del migdia en l'esplanada de l'església de Sant Miquel, sardanes i vermutada amb la sardinenca. A Ceret, a les Arenes, a les 3 de la tarda i a la cobla Sol de Banyuls. A Foixà, festa de la gent gran, a 3:15 de la tarda, a la sala, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Camallera, festa de la gent gran, en el pavelló, a les 4 de la tarda, hi ha concert i sardanes amb la principal de Banyoles. A Cordellà del Terri, 30a Fira de l'All, en l'escenari de la Fira, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla principal de Porqueres. A Medinyà, és la festa major, a la plaça de la Font, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la sardinenca. A Olot, festa del barri Morrot, en el Pla de Baix, en el Parc Simón, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Riudellots de la Selva, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda i a la cobla la principal de Bisbal, 9 sardanes de 7 tirades. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a les 7 de la tarda i a la cobla Ciutat de Granollers. Dilluns, dia 5 d'octubre, a Barcelona, en el

0: Síndrome de l'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda hi ha concert Obres a dos cobles, amb Sant Jordi i Marinada. Dijous 8 d'octubre, a Sant Gregori, en l'Espai La Pineda, a 7:45 del vespre i a la cobla de la Principal de la Bisbal. Dissabte 10 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm, a 4:45 de la tarda i a la cobla de la Principal de Banyoles. A Ventalló és la Festa Major de Vallbaralla, a les 5 de la tarda i a la cobla la Principal d'Olot. A Tossa de Mart, en el Passeig de Mart, a les 5 de la tarda, ballada vigília de plec amb la cobla Ciutat de Girona. Per la nit, a les 10, en el cinema Montserrat, extraordinari concert de vigília amb la cobla Ciutat de Girona. Tindrà lloc el reconeixement en el compositor i tenorista Josep Coll i Ferrando. I a Caldes de Malavella, en l'Ermita de Sant Grau, a les 7 de la tarda hi ha la cobla Foment del Montgrí. Diumenge, 11 d'octubre, a Tossa de Mart, 39è aplec en el Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, al matí a 11:15 i a la tarda a 4:00. Cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove i Principal del Llobregat. Albons, a l'Ermita de Sant Grau, a les 11 del matí, missa i tot seguit sardanes en la cobla de la Principal de Banyoles. A Flaçà, Festa Major, a les 11 del matí, ofici solemne i tot seguit tres sardanes. I a les 5 de la tarda, a la plaça del Carrilet, audició completa, tot amb la cobla La Flama de Farners. I a les Preses, a la plaça Major, a les 12 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. Passem en els cursets, a la Bisbal, cada dissabte de les 10 a 11:45 del matí en la plaça Jacint Verdaguer. A Sabadell, l'associació sardanista Colla Sabadell fan curset de sardanes avançat. Ja està iniciat i és fins al dia 16 de juny del 2027, cada dimecres de les 7 a 11:45 del vespre. Lloc en el centre cívic Can Rull, carrer de Sant Isidor 51 de Sabadell. Activitat gratuïta. A Figueres, organitzat per l'Associació de Veïns de l'Eixample i el Foment de la Sardana Pep Ventura, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 11:45 de la tarda. Comença el dia 9 d'octubre. Per inscriure's, si ets nou, en el WhatsApp 682-762-752. És gratuït. A Argelaguer, cada dimarts de 7:45 a les 9 del vespre en el Pavelló. A Sant Privat d'en Bas, comencen el dia 16 d'octubre, cada divendres de les 7 a 11:45 del vespre en el local de les antigues escoles de Sant Privat. Curs gratuït. Si vols participar, envia WhatsApp en el 646-348-455. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. Aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres a la tarda de les 7 fins a 8:45 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre per aprendre a comptar i repartir, i de 8 a 9 per aprendre a ballar. És obert i gratuït a tothom, des del 8 d'octubre fins al 10 de juny del 2027. I a Vilajuïga, cada dijous, de 8:45 a 9:45 del vespre, en la sala d'actes de la plaça 11 de setembre. És activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia en l'Ajuntament. Telèfon 972-53-0005. És a càrrec de la Roser Montaner. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. De Josep Masó i Quert escoltarem Palau Saverdera. Està interpretada per la Principal de la Bisbal. En Pere Barrot i tota la família la dediquen al seu germà l'Àngel per a felicitar-lo per la seva onomàstica celebrada aquest divendres dia 2. També ho fan extensiu en l'Àngel Callís. Moltes felicitats a tots.

Interpretat per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Palau Saverdera, és de Josep Masó i Quer. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Nineta Maca, està interpretada per la cobla Vila de la Jonquera. D'Avinyonet de Puigventós, els avis Joan Peralta i la Maria Rosa Seguer i tota la família la dediquen a la seva neta de Girona, l'Elisabet Lloses i Peralta, per a felicitar-la per el seu 15è aniversari que celebra aquest dissabte dia 3. Per molts anys, Elisabet.

La Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar Nineta Maca, és de Jaume Cristau i Brunet. Aquest diumenge passat, dia 27, a Barcelona, la Principal del Llobregat va estrenar la sardana del compositor del Molà, l'Amadeu Escoda i Castellví, Entre curts i llargs, un t'estimo. I la dediquem precisament a l'esposa del compositor, l'Anna Parelló, per a felicitar-la per al seu aniversari que celebra aquest dissabte, dia 3. Per molts anys, Anna.

La principal del Llobregat ens acaba d'interpretar Entre curts i llargs, un t'estimo. És de l'Amadeu Escoda i Castellví i fou estrenada aquest passat diumenge dia 27 a Barcelona. A Sabadell, el passat dia 5 de setembre, la Cobla Contemporània va estrenar la sardana del jove Genís Velasco i Llantada, Intrèpid sol de matinada. Amb ella, en Xavi Roig de Figueres felicita en Rafael Llimona per el seu sant del passat dimarts dia 29 i pel seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 3. Per molts anys, Rafael.

De Genís Velasco, la cobla contemporània ens acaba d'interpretar Intrèpid Sol de Matinada, estrenada el dia 5 de setembre a Sabadell. De Tomàs Gil i Membrado escoltarem 60 anys plans de mort. L'interpreta la cobla juvenil de Gramunt. Amb la Conxita Pedrosa, tota la família i la Maria Teresa Font de Castelló, la dediquem de Figueres a la Rosa Maria Pineda i a l'Alfredo González, que aquest diumenge dia 4 celebren el seu 60è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

Acaben d'escoltar 60 anys plens de mort. És de Tomàs Gili Membrado. Ens l'ha interpretat la Cobla Juvenible de Gramunt. També aquest diumenge dia 4, de Figueres, la Georgina Vila i en Josep Serra de Ramos han celebrat el seu 46è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Antoni Albors Jacins és obligada de tible. El seu títol, Esperonada, l'interpreta la Cobla Montgrins, el solista, a Marcel Artiaga.

Marcel Ardiaga, el Tible, amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar Esperonada, és de l'Antoni Albors i Assins. De Vicenç Bou i Geli gaudirem de la seva sardana Sospirs d'amor. De Figueres, la Maria Rosa Garcia i tota la família la dediquen al seu espòs, en Francesc Merideño, que aquest diumenge dia 4 és el seu sant, i el dimarts dia 6 celebrarà els seus 88 anyets. Per molts anys, Francesc.

0: La Copa de Montgrins ens acaba d'interpretar Sospirs de mort, de Vicenç Bou i Geli.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: El diumenge passat, dia 27 de setembre, a Sant Miquel de Fluvià, que celebrava la seva festa major, fou estrenada la sardana del mestre Josep Cassú i Serra, amb el títol Na Dolors, dedicada a la Dolors Reig de Sant Miquel. Escoltem-la, està interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Na Dolors, que ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. És de Josep Cassú i Serra i fou estrenada aquest passat diumenge dia 27 a Sant Miquel de Fluvià. A Martorell, el passat dissabte dia 26 de setembre, fou estrenada la sardana de Lluís Alcalà i Baqués, A de Fines. Està interpretada per les cobles Mediterrània i Marinada.

interpretada per les Cobles Mediterrània i Marinada, acaben d'escoltar Ad Fines, és de Lluís Alcalà i Baqués, estrenada el passat dissabte dia 26 a Martorell. I també a Martorell aquest mateix dissabte la Cobla Marinada va estrenar la del compositor Daniel Gasulla i Porta, el seu títol D.O. Martorell.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar D.O. Martorell, denominació d'origen Martorell. És d'en Dani Gasulla i fou estrenada a Martorell el passat dia 26 de setembre. De Francesc Mas i Ros escoltarem Perpetuencs, l'interpreta la Cobla Sant Jordi. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Brava, els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirers, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un SALER als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon SALER a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral, fins al Baix Empordà, per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada, i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores, o ja s'hi troba de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X, ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Senyores i senyors, amb tots vostès la

0: les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: No faltaria més. Tanca un moment els ulls i creuràs en nosaltres que estàs a l'embalat, que estàs allà rodejat de gent. Però la veritat és que estàs en la solitud de casa teu. Però la música, possiblement, és la mateixa. Comencem al ritme de Lluís Cobos i la Royal Filharmònica Orquestra. Disfruta'l.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I aquesta és la nostra adreça per qualsevol petició que ens vulguis fer. Nosaltres estem aquí, en aquest servei públic, a la teua atenció. Per què no? I continuem ara en l'orquestra picolíssima i Miguel Ríos en aquest... Con sabor latino. Aneu a disfrutar d'aquest popurrí.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I continuem des d'aquí, des de l'embalat, posant-te música perquè la puguis ballar allà on te siguis i facis el que facis, deixa de moment. Bueno, si estàs conduint, no deixis el volant perquè és molt perillós. Però si pots fer-ho, balla amb nosaltres i ara ho faràs a ritme si segueixes disfrutant de la nostra sintonia de l'Orquestra Palladium. Si la muerte me diràs tu, és un popurri de bones mexicanes. Disfruteu-les.

I seguim a la nostra festa i posem música més ballable. Aquest tema que et proposem ara, el de los ojos negros, és l'orquestra Sueños.

0: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I ara ens arriba el torno de l'orquestra Fania Blanco Show, en aquest èxit, Los Saxofones.

0: senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan.
1: I continuem a través de la teva sintonia i ara ho fem amb música no tan moguda com aquesta. Ens anem a gaudir de l'orquestra, o recuperar, millor dir, l'orquestra Sueños en el buque de más potencia.

Del país gallec, la marimba en aquest ingrato. I ja quasi la recta final del nostre programa. Ens arriba també del país gallec l'orquestra Televisión. Concretament en aquest tema, Contamíname.

0: embalatradio@gmail.com.
1: I continuem endavant, ara en un altre tema, concretament en l'Orquestra Sueños. Recobrem per tots vosaltres l'Orquestra Sueños en aquest tema conegut i conegudíssim de Mentirosa. Així l'han vist i així l'han versionat.

I així a poc anem avançant en la nostra festa particular, portant la música i èxits de tota una vida aquí a través d'importants formacions musicals. Aquestes grans orquestres que formen aquest ram que avui us hem ofert aquí. I ara anem a escoltar La Meravella, però en uns temes molt particulars. Doncs bé, tal com ho dèiem, l'Orquestra Meravella ha volgut recollir els èxits de la seva trajectòria musical. Concretament ho ha fet d'una manera instrumental. Anem a alguns CDs que va enregistrar només de música instrumental. Temes com aquest, Junei.

0: grans èxits de l'Orquestra Meravella interpretats magistralment també de forma instrumental. I anem a gaudir ara d'un tema també molt, molt escoltat, com és aquest, Cuando me enamoro.
1: Són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar.

0: que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un SLR per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció, i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes, a causa d'aquestes inundacions. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat amb Avinguda Europa o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques, i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat quatre membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com. Senyores i senyors, en tots vostès, l'Envelat.
1: Hola, amics, novament sigueu ben retrobats a través de la vostra sintonia preferida. Com no? Comencem?

aquí una altra sessió de ballables i de música per escoltar i de concert. Tot tipus de música ho trobaran aquí a l'Embalat, que setmanalment estem al teu costat. I comencem avui fent una secció de música entranyable, de música instrumental, que us portarà bonics records. N'estem molt i molt segurs. Comencem entre tots vosaltres i una vegada més, que sigueu ben retrobats a través de les ones. Gaudirem de la música en principi de la Condessa de Hong Kong en el seu tema principal. Amor es mi canción.

I continuem endavant aquí a través de la teua sintonia preferida, escoltant tots tipus de música. I ara anem a escoltar un ritme de pasdoble, una baralla amorosa d'un matrimoni. Que bonit és el matrimoni, oh?

vosaltres mateixos podeu jutjar si la lletra d'aquesta cançó és totalment real. La frutera!

I així, a poc a poc, passet a passet, anem adelantant a la nostra música, oferint-vos el millor de la nostra discoteca, de totes les orquestres i grups, tant siguin d'aquí com de fora de casa nostra. Tinguent en compte que la música per ballar és el nostre protagonista aquí a l'Embalat. I com no, continuem endavant.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I des de Tenerife ens arriba l'orquestra que porta el nom d'aquesta meravellosa illa. Concretament, me voy a escapar contigo. Arrima de pas doble.

Viajera, un tema de la nova etapa, enregistrat en viu, en directe i en so ambient, per això ha sonat d'aquesta manera. I continuem amb música romàntica italiana. Són els Reis, sens dubte.

ja són les 12 us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem

0: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal, en aquest cas una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que amb la informació disponible la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues com a mínim a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley: mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Tony Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja, bueno, hem tingut tres fills, tenim cinc nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava dos mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que hi havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia reina.

0: per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
1: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
0: però
1: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com, també a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola Albert, fa anys amb la meva esposa Lourdes vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, el 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Ginny Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó, bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar...

0: Nina Simón del 69. Versionant un tema de dos anys abans dels Vigis, que per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

Ens diu al final del seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Bé, l'àlgia de les dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tants anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estim més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club.

0: Què tal? Com estàs, Coco?
1: Tranquil.
0: Tranquil·la.
1: Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions.
0: Diuen que allà on hi ha música
1: no pot haver res de dolent.
0: Ah,
1: però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no?
0: Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard.
1: A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica, et comences a complicar la vida, però mentre funciona és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother, una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir: si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i si és possible m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, el Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen com sempre escoltant la ràdio, que gràcies a ells arribem també als seus clients.

El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa.

Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Oh,

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dona'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: You can give me love. Si no em pots donar amor, Susie 4, 1978. Ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain. Ah, la

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Waves. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970 entre el 26 i el 31 d'agost a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un email i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa Revival.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.

0: especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la Policia Local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona
3: tarda. Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord des del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics, no? Un edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre, tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals sigui el menys possible, diguem, eh?

0: Clar, ja veus el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció.
1: Sí. No, anàvem avisant, i de fet ahir, d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dues activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten. I la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, Javier, ho estàs explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
1: Impressionant, impressionant, des de primeríssima hora del matí, perquè clar, ara a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtens que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havia afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps i no dono...
1: Mira, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències, és a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí, i que cadascú en la seva feina ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això, aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no com a, diguéssim, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
1: Tots amb una pinya, sí, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra atenció.
1: No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de protecció civil, perquè com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
2: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
3: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
4: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
3: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
5: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
3: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i en cas de perill es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant, no, de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no, el fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple.
6: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc a poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal i com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
6: No, sobretot en aquestes comarques gironines, del nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja el tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
6: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
2: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard de l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Ixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
8: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
9: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
10: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
7: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
2: Pel que fa a Rodalies i el Reginal, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 1:15 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la 1 del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les 2 d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
11: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de Meso-Escava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt, no? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani. En els darrers 30 anys només té 3 antecedents, no? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana, no? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, en cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en aquests, les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda, no? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit, no?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Hort amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
2: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
2: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina a Daró. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
15: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
14: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
16: Estan...
15: Ríndete, putita!
16: No!
15: ¡Venga, ríndete ya!
16: No.
17: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
18: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
14: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
16: Di algo. Di algo.
19: Eso no me lo esperaba.
14: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
20: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
16: El mundo.
13: Continguts en xarxa.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraquarena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
5: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
3: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al, al municipi ara mateix, senyor Montero?
3: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara pues, avaluarem danys, i hem tingut contacte amb totes les institucions, estem bueno, ens sentim molt, molt recolzats, i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana, sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
3: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant, i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès sigui aquesta línia, no?
3: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar, i jo crec que vamos, que jo no qüestionaria no crec que, hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
3: Sí, de fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora, o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta crisi d'Aro, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni, després d'haver-ne enviat un altre pel desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
7: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
6: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
8: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
6: Protecció Civil

0: torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem inclús.
1: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys, i malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes. Per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i per tant aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona, i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
2: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven en principi totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva, en el seu dia a dia, per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista doncs vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona doncs aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit, que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona, que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració, que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble

0: a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí sobre cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
1: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
2: Parlem ara de Castells, perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
1: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 en Forra i Manilles, el 4 de 10 en Forra i Manilles, el 9 de 9 en Forra i el Pilar de 9 en Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 en Forra i Manilles i portar el 2 de 9 en Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 en Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 en Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 en Forra, el 4 de 10 en Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 en Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 en Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça, on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
1: Sentíem a Eric Rosique de Realitat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
2: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol femení, i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la sisena jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
1: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
2: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
5: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit a les 9, a la nova Creu Alta, segons ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el playoff del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit, que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes, avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
1: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
2: tampoc s'escapa en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB, i en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
6: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació del vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga ACB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
2: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final disputat, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, el Força Lleida van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de Lucan Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar malauradament amb 2 derrotes pels equips catalans.
1: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona a la pista de l'Estudiantes, 82-79, amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu caia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
2: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
1: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
7: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
9: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
10: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
9: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
8: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
10: Estan...
9: ¡Ríndete, putita!
10: ¡No!
9: ¡Venga, ríndete ya!
10: ¡No!
11: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
12: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
8: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
11: Di algo. Di algo.
13: Eso no me lo esperaba.
8: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
14: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I com diguem a la nostra entrada, en una musiqueta molt entranyable i molt romàntica, en cada cançó hi ha sentiment, hi ha algun moment que recordar. Recordant des dels anys 60 fins als 70, alguna melodia, alguna cançó, alguna balada que ens porta records immemoriables, records que no compartim amb ningú, que van néixer en nosaltres o junt a una altra persona i que mai, mai, mai, doncs, moriran. I un d'aquests records era una cançó que va escriure Joan Manuel Serrat l'any 1956, i l'escoltarem en versió original d'aquella època. Paraules d'amor, records d'una vida.

Històries d'un record. I continuem amb la veu de Marina Rossell interpretant una cançó, un èxit de George Moustaki, El Metec.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: Que continua ara recordant la veu d'aquell anomenat Francisco Heredero. Quiéreme, quiéreme siempre.

Escoltant aquest tema, us hem de demanar disculpes una vegada més perquè estem treballant sobre suports de vinil, com us hem dit moltes vegades, i el suport de vinil actualment es comporta com es comporta moltes vegades. I continuem en la veu, la música de Marina Rossell. Contínuament la podrem escoltar en Jo te diré, un record d'una cançó, també podríem dir, d'aquell temps.

La Ràdio Nostàlgia, 40 anys, 4 dècades, les últimes del segle XX, dels anys 60 fins al 2000, gaudint la música i els records d'aquella època. Una ranxereta, Juan Gabriel, de Juan Gabriel, cantant conjuntament en Rocío Dúrcal. Qué bonito Santa Fe.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I recordant aquella rosa marxita que sempre escoltàvem en anglès. Avui la podrem escoltar a la versió original de Roberto Jordan.

0: 40 anys d'èxits a la teua sintonia des de les 4 últimes dècades del segle XX, del segle passat. Sembla que no, ja fa un quart de segle que van deixar el segle passat. Cosa curiosa, cosa de les matemàtiques i dels números. David Civera, recordant aquell, que la detengan.
1: Mira que era mala.

Cançons, sentiments i records dels últims quatre segles, dels últims quatre dècades, volem dir, del segle passat, 40 anys d'èxit, dels anys 60 fins l'any 2000.

I ara, al llarg dels minuts, viatjarem a les antípodes de la música de l'ahir. La va viure ell, Renato. Us en recordeu d'aquesta cançó? Ui, eren petits, penso.

0: Us en recordeu d'aquesta cançó? És que tenim sorpreses sempre d'aquestes amagades, d'aquestes que buscant entre discos vells doncs en surt un plen de pols i fent olor de ranci que se'ns ocorreix doncs oferir-lo a la nostra audiència. Tot queda maco, que sí? I ara anem a buscar un tema, un bolero, bolero del record.
1: ¿Cuántos?

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. Los

Amics i amigues, fins aquí el nostre programa, la Ràdio Nostàlgia, que ens ha ocupat records del segle passat, les quatre últimes dècades del segle XX, aquí al teu abast a través de la teua sintonia preferida. Res més, amics i amigues, serà fins al proper programa que ens tornem a trobar si vosaltres voleu. I mentrestant, en els millors desitjos de tots els que fem possible que arribi aquest programa a casa vostra, que sigueu molt, però que molt feliços. Nosaltres, per la nostra part, també intentarem ser-ho. Adéu-siau. I ara, per començar aquesta felicitat, ho farem en la veu de Roberto Carlos com a comiat. Abre les ventanas a l'amor.

down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història de l'Italo Dance, ens acompanyarà la cantant Sabrina Salerno. I és que van registrar més coses que el Boys Boys. I després, la resta del programa, avui farem un monogràfic dedicat a l'Italo Dance. La primera part, versions originals, i acabarem el programa amb remix de cançons Italo. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de l'Italo Dance. Sabrina va néixer el 15 de març del 68 a Gènova, Itàlia. Actriu, cantant, model, productora discogràfica, compositora, presentadora

0: El 1987 arriba el seu hit mundial amb Boys, Boys, Boys.
1: Boys, boys, boys.
0: Amb el que es fa coneguda també a Sud-amèrica, Àsia, i ven milions de còpies.

a Espanya va explotar després d'actuar a l'1, 2, 3, respondo otra vez al 1987. O aquí on va ocórrer el moment més recordat de la tele Espanya, a la nit de Cap d'Any de Televisió Espanyola del 87, un dels pits de Sabrina es va sortir de l'escot. Fou vist per milions i comentat durant setmanes. Però, a més de Boys Boys, és una noia calenta. Després del boom, ja amb més pressupost, fitxa els productors més famosos de l'època, Stokic and Waterman, els de Kylie Minogue, Rick Astley.

Un altre dels singles de l'època va ser el My Chicho. L'inventaren una rivalitat amb Samantha Fox, l'altra cantant sex symbol anglesa. Sabrina ho va resumir amb una frase: l'única similitud entre Samantha i jo són els pits. Jo sí canto. Curiosament, 20 anys després varen gravar juntes el cover Call Me the Blondie, el 2010.

I si a Hot Dance 80 us diem que la Sabrina va cantar amb la Samantha Fox, aquí les teniu a totes dues.

la Sabrina i la Samantha Fox cantant la cançó Call Me de la Blondie i d'aquest duet amb la Samantha Fox anem a escoltar una versió que també va cantar la Sabrina dels The Knack My Sharona, i amb això acabem la història de l'Itàlia.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem encetat avui la història de l'Italo Dance amb la Sabrina. I ara escoltem Japanese Girl, un tema de Maxim. I una altra de les cançons italianes que va triomfar a les ràdios va ser Cano, amb Another Life.

la música de Kano, Another Life. El proper a pujar a l'escenari de Hot Dance 80 seran Fabio Rosselli, Ryan Paris, però aquesta vegada deixarà la Dolce Vita a casa i ens portarà al Fall in Love.

I ja comencem amb la història de que als 80 hi havia persones que enregistraven la cançó i després, a dalt dels escenaris, als videoclips sortia una altra persona que s'encalla la llengua. Les veus reals de Fan Fan en el començament eren Ivan Espagna i Àngela Parisi. Més tard, qui es va fer càrrec va ser Francesca Merola i Roberta Cervelli. Més tard, encara substituïda per...

la música de Fan Fan. I seguim a l'illa d'Itàlia. Des d'allà ens arriba Scotch i això és Mirage, Acaluna i Stasera la Luna.

Anem a escoltar un autèntic clàssic de l'Italo Disco i un dels grans èxits del 83. Llançat pel grup italià My Mind, format per Stefano Micheli, Stefano Cecchi i Carlo Trevisan. Hypnotic Tango és una peça fonamental per entendre l'evolució de la música de ball electrònica als anys 80.

Avui Hot Dance 80 dedicat a l'Italo Dance. I anem a escoltar ara un mix, un remix de What Is You, de Mika Mission.

Hem començat amb les versions originals i ara estem a la secció dels remix. Aquest és Jonas Hamo i mireu, mireu què ha fet amb el Like Chopin de Katsevo.

veieu, escolteu el que diem moltíssimes vegades. A vegades les versions són millors que els originals. Altres vegades, doncs, bé. L'original us la presentem ara tot seguit a Hot Dance 80. Ells són The Twins i això és Face to Face, Heart to Heart.

El que dèiem, a vegades les versions són millors que els originals, però en aquesta ocasió jo em quedo amb l'original. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer mitjançant el 623-77-5514. I de la música dels The Twins, anem a escoltar Koto Blue Com Krum. I és que no volem que us adormiu. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80. Una producció de Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show. I aquí, dirigent, editant i presentant, Josep Maria Jurado Escobar.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Cruz.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify amb Frank Ray, aquest cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, bo per l'ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó amb el seu heroi musical, en Tracy Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha editat ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-Ha que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament quan no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group.

primer repàs a l'actualitat del Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Shippen Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple que escoltarem a continuació. El tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994, i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Shepard Carpenter.

Avui recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me, aquesta cançó anomenada Chandler, When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6, i finalment el tema anomenat House of Cards, gran compositora també. Aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia en Lachlan Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lachlan Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

repassada de música, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida, els pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove, a través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember.

Aquest ha estat el seu àlbum de debut, que inclou cançons del seu EP llançat a principis d'aquest 2026, que va servir com a preàmbul de la seva gira. A l'EP es deia Get Around Boy. Entre les cançons destacades d'aquest EP hi havia peces com el 19 and Single, He Ain't Coming Back, Parking Lot, o aquest tema que completa la nostra presentació de la Lakeland Lemmings, d'aquesta jove artista de Tennessee. La cançó es diu American Dreaming.

En Brian Shelton White, Brian White, va néixer el 17 de febrer del 1974 a Lawton, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Eugenios, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no, aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look At Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Winn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Hello.

música de Brian White. Entre nosaltres, una vegada vaig haver de triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina. I em vaig inclinar per Joe DiMessina. I la veritat és que tampoc passa tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars que acabem d'escoltar. I finalment, un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita també per Skippy Wynn i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Wynn el 1995. Anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White aquest Rebecca Lynn.

Rebecca Lynn ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquells compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia, aquell Pow-Wow Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc d'en James McCann, d'en Jim

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, en l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did she think of me? James McCann.

La Lily Collick és una cantant i compositora de música indie, pop, country, alternatiu, originària de Nou Mèxic, establerta a Nashville. La seva música destaca per unes lletres molt íntimes, confessionals i molt cuidades. Va signar un contracte el febrer del 2026 amb 507 Publishing, que l'ha portat a editar el seu EP de debut Lorraine el 6 de març. És un projecte molt personal. Hem escoltat la cançó Paper Cuts i per culminar el programa d'avui amb la Lily Collick escoltem el tema que dona nom a l'EP. Es diu Lorraine. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Un cop més, una vegada més, amb vosaltres és aquí des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, per com no repassar la llista del top 30 de Vilafant FM. Com sempre, ben acompanyats de la millor música del moment. Tota la bona música, totes les novetats, les trobareu aquí a Vilafant FM, dintre del top 30. I ja que parlem de novetats, començarem per aquestes, començarem per les novetats. I començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, primera novetat, que en tenim una bona colla i estem carregadíssims de bona música. Primera novetat, Maluma, en companyia de Shakira i el seu Agua.

Com sempre amb aquesta veu melodiosa, Teddy Swims, Perfect Man, el seu nou track. Perfect Man. I continuem amb la nova de Lucho RK, el seu aire.

Mucho, mucho aire, Lucho RK. També, com no, el seu nou track. I ara pugem revolucions. Ho fem amb una que, déu-n'hi-do, la guerra que ens hi prepara. Marbella Nights. Qui la proposa? Pues molt fàcil. Farruko i Juan Magán.

Un toc impressionant per una cançó clàssica. Take Me Home, portada del dia per Armin van Buuren. Tornem a canviar d'estil musical i ens anem a fer un vol amb la música d'Elvis Crespo i Belé. Pa bailar!

Elvis Crespo, que darrerament està fent moltes produccions, aquesta pagada en companyia de Belé i el seu pa bailar. I per acabar, una melòdica, melòdica però de les bones. Versió tecno-progressiv d'una cançó clàssica de Must Culture Beat. Te'n recordes això? Potser és massa petit per en recordar-te. Potser massa gran per oblidar-te. Mr. Bane!

0: de Breda ha agafat aquesta cançó de Culture Beat del Mr. Bane i l'ha portat al dia d'aquesta manera tan especial amb aquest Techno Progressive Remix. La darrera novetat que et presentem aquesta setmana, eh? 8 en total, que no està gens malament, eh? Per començar a donar-li suc a la cosa. I malauradament, si tenim novetats, també tenim que se'n van fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dues sortides molt importants aquesta setmana. Una que ens ha acompanyat tot l'estiu, que encara ho fa de fet, però que ja està fora de la llista per votació popular. Es tracta de Shakira i el seu Burna Boy, que el recordeu més que de sobres.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Todo fue con mucho amor. 12 setmanes de la llista, marxant des del 29, mai Zaki, Nicky Jam. Hem escoltat les novetats de la setmana, els que se'n van fora de la llista, i ara comencem a repassar la llista del Top 30.
1: Número 30.
0: Vinga, fem-hi ja acte de presència, Maluma i

0: Hem començat ben forts, amb aquesta proposta de Maluma Ryan Castro. Pues bé, continuem al lloc número 29 amb més canya de la bona.
1: Número 29.
0: Jay Weller.

0: Així és com sona, així és com arriba aquesta proposta de Jay Weller, el seu De Lejito, sonant al lloc número 29 de la llista.
1: Número 28.
0: Un nena más, My Towers. Aquesta porta 22 setmanes a la llista i baixa des del 20.

0: Un nena més, la proposta, la música i el ritme de My Towers, que ens acompanyava des d'aquesta posició número 28 de la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
0: Vinga, som-hi un lloc més en l'aire i ens acostem directament en el 27.
3: Número 27.
0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Échate pa' acá que llevo yo, la peça musical d'Elvis Crespo, la graciosa en companyia de Quevedo, sonen des de fa un pilot de setmanes, 20 setmanes a la llista i sonen directament aquesta setmana des del 27. Ens acostem en el 26.
1: Número 26.
0: I família, novetat a la llista.
2: It's new.
0: Agafa fort que aquesta sona amb molta precisió. És el nou track de... qui podia ser Don Diablo. És el seu 9 mil·límetres.

0: Nou track a la llista de Don Diablo, el seu 9 mil·límetres. Entra a formar part del top 30, lloc número 26.
1: Non-stop music, music, music, music, music.
2: Número 25.
0: La tradició de la bona música continua perquè arriba el Whisper de Joel Corr.

0: Ei, ei, la proposta de Joel Corry Whisper, donant-hi una miqueta de redó a la música del Top 30 i deixant-se passa fins al lloc número 24.
1: Número 24.
0: Continuem en ritme i ho fem amb Tujamo. Aquesta també porta un bon grapat de setmanes, 14 a la llista. És el seu Whisper. My Mind.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 23.
3: Vinga, des del 23 continuem amb el mateix estil, però ho fem amb Alesso i el seu Smoke Machine. Segona setmana a la llista. Lights low and they turn green. Give it to me now.

0: Smoke Machine, aquesta màquina de fum d'Alesso, que sona directament en el lloc número 23 de la llista i ens acostem en el 22.
1: Número 22.
0: La proposta que sona és de part de Madonna i Sabrina Carpenter. Porten 17 setmanes a la llista, repeteixen la mateixa posició que fa 7 dies amb el seu Bring Your Love.

0: that I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, aquesta peça musical estreta de darrer llarga durada, sonant des del lloc número 22 i deixant pas al lloc número 21 de la llista, on trobem una novetat que ens entra molta i molta força.
2: It's new, new, new, new, new, new, new.
1: Clan, amb el seu Café con Ron.

0: Novetat a la llista, Can amb el seu Cafè con Ron.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 21.
0: Ah, sí, sonava aquesta novetat, sonava en el lloc número 21 i ens deixen al lloc número 20 en J Balvin i Ryan Castro. Baixen moltíssim aquesta setmana amb el seu Una a la vez.

0: Una a la vez, la proposta de J Balvin, Ryan Castro, que porta 19 setmanes a la llista i al tanto, baixant des del lloc número 8 aquesta setmana. Ens acompanyen en aquesta posició número 20, deixant pas en el 19.
1: Número 19.
0: I aquí sona una que, déu-n'hi-do, la música de Shinza amb el seu Fire.

0: Fire, Fire, la proposta que sona directament des del lloc número 19 de la llista. Tercera setmana que ens acompanya, té molt de ganxa i té ganes de triomfar i arribar molt més a l'aire. De moment va ben encaminat i continuem aquí a la sintolida de ràdio a Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, cap al 18.
3: Número 18.
0: I ho fem amb automàtico, sí, amb automàtico. Res de manual, tot automàtic.

0: Fent acte de presència, aquest el nou track de la Becky G, el seu Automático, sonant, com deia, molt bé, lloc número 8, i ens anem a escoltar la veu trencada de Quevedo.
1: Número 17.
0: Li acompanya Nueva Línia, és el Golpito.

0: Vale.
1: Quiero más al Golpito, la proposta de Quevedo en una línia que ens ja es deixen anar al Baifo, així entre línies, que és el seu nou track, que es troba una miqueta més en l'aire al top 30. Cap al 16.
2: Número 16.
1: Amb la proposta del Xiringo, estiu 22...

0: El Xiringo, la peça d'estiu 22, que com dèiem trenca esquemes i ho fa directament amb aquesta posició número 16 i ens deixa a la meitat de la llista, al lloc número 15.
1: Número 15.
0: Sona la proposta de la Becky G, una proposta que s'anomena Wow.

0: Esto es demasiado. Wow, la Karol G. Des de la meitat de la llista, des del lloc número 15, esclar que sí, sonant fantàstica i amb ganes de triomfar encara moltíssim més.
1: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I és aquell moment que arriba el 14.
3: Número 14.
0: I ens anem amb Farruko, un track que porta molt poquet, solament dues setmanes a la llista, ja està en el 14 amb el seu Madrid.

0: Parrocó, cantant a Madrid amb aquest track inclòs a la llista del top 30, lloc número 14, i ens anem cap al 13.
1: Número 13.
0: Arriben uns que fan fresca, sempre fan molta fresa, i sempre, a més, fan molta xerinola. Es tracta de Tiets amb el Era Això.

0: Els tiets, com sempre, fent la seva festa partícula i donant-se un cop de mà per passar-ho d'allò més bé, escoltant les seves cançons. Això tot succeeix al lloc número 13.
1: Número 12.
0: Ozuna, Omar Kurz, amb el seu Zizi.

0: Ei, ei, la proposta d'Ozuna i Omar Kurz amb el seu Sisi, que porten un grapat de setmanes a la llista. Aquesta proposta musical fa molt que ens acompanya, concretament 6 setmanes, i la setmana passada ocupava el lloc número 13, un amunt, i la cosa continua funcionant. En el lloc número 12 sona un altre que també, déu-n'hi-do la bona guerra que porta.
1: Número 11.
0: És la proposta de Reels, Quien te ve.

0: Però qui en té bé? Tothom et veu, és clar que sí. La proposta de Reels B sonant des de l'11 i ens anem a una cançó que és melòdica, sensual i a més té ritme.
1: Número 10.
0: Jason Derulo, DJ Goja, en companyia de la veu de la Melody que li dona un toc especial. La proposta sona així. És Mi Chico.

0: Michiko, com dèiem, la proposta amb la veu d'aquesta Melody, Jason Derulo, des del lloc número 10 i amb 30 ja dintre dels 10 primers de la llista del Top 30. La cosa està calentona i comencem amb el lloc número 9 amb Lola Indigo i Lucho.
1: Número 9.
0: És el seu El Bachatón.

0: Dale, dale, pallà, que no arribem. La proposta que sona així.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I continuem.
3: Número 8.

0: Hagel, el seu track que sona directament amb molt de ritme, Movie to the Sun. Aquesta es col·loca aquesta setmana al lloc número 7 i com manquen encara mitja horeta estem a punt ja de creuar la barrera del lloc número 5, però abans ens hi quedem en el 6.
1: Número 6.
0: I ho fem amb Danny Six i el seu... Que s'aturi el temps.

0: deixa'm estar. Que s'aturi el temps i el temps. La proposta de Dani Six des del Six. I ara mateix ens acostem en el 5. Hi ha molt i molt a la vora del nostre número 1 d'aquesta setmana i ho fem amb una que també ha agradat moltíssim aquest estiu.
1: Número 5.
0: És el Coco d'Omar Kurtz.

0: Su cuerpito, sube, súbela, Omar Courts, com dèiem, una proposta que porta un grapat de setmanes a la llista. En total són 18, la setmana passada ocupava el lloc número 5, el mateix que aquesta setmana, i té ganes d'arribar més en l'aire. De moment, les votacions el situen ja dintre dels 3 primers de la llista.
1: Número 4.
0: El Baifo, ahí es Quevedo.

0: La proposta, el Baifo, que ve sonant des del 4. I la cosa continua calenta perquè arriba un track que tots coneixeu. Tall to You, des del 3 de la llista.
1: Número 3.

0: Ah, sí, és com sona aquest Tal to You, com dèiem, des del lloc número 3. Estem ja a 15 minutets escaixament d'arribar al final del nostre programa i estem ja en el 2.
1: Número 2.
0: Qui serà el número 2? Era de Rose, Manuel Turizo. La setmana...

0: I bé, és el moment de conèixer qui és el nostre número de la setmana, perquè deixem enrere el lloc número 2 de Manuel Turizo i Elena Rose i ens situem directament al nostre número de la setmana, al capdavanter de la llista, que a més no porta cap mena de sorpresa. 13 setmanes fa que ens acompanya.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Són així, anament a Lola Índigo, Patito Va.

0: anament al lloc número 1 de la llista, el capdavanter, el que crema l'assumpte, el més escoltat i el més demanat aquí a Vilafant FM.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: I així sonava el nostre número 1 de la setmana. Aquest treball que feia que tot esclatés. Ana Mena i Lola Índigo, el seu petitó. 13 setmanes de la llista i porten dues com a capdavanter del top 30. Tens un moment ara de repassar les 10 primeres posicions per fer una miqueta de memòria. Des del 10, Jason Derulo i la Melody amb el seu Michico. Un mes en l'aire, lloc número 9, Lola Índigo i Lucho, el Bachatón. 10 setmanes de la llista. Amb molta força, en el lloc número 8, My Towers, Carita Feliz. Des del 7, que encara lluita, lluita per veure si aconsegueix el número 1 una altra vegada, Hagel amb el seu Moving to the Sun. Que s'aturi el temps, són les paraules de Danny Six. I en el lloc número 5, Omar Kurz amb el seu Coco. El Baifo, aquesta és de Quevedo, des del lloc número 4. Call to You, aquesta porta 6 setmanes de la llista. I assoleix el lloc número 3 per segona setmana. El mateix que el lloc número 2, que en 23 setmanes es col·loca en aquesta posició Manuel Turizo i Elena Rose. La setmana. I el capdavanter de la llista, el que s'emporta el número 1 aquesta setmana, torna a ser Ana Mena i Lola Índigo amb el petit Oa. 13 setmanes de la llista i una altra vegada més capdavanter del top 30. És el moment de parlar de les novetats de la setmana. Aquestes noves incorporacions a la llista del top 30.
2: Novetat a la llista.
0: La primera incorporació ho fa des del lloc número 26.
3: Número 26.
0: És Don Diablo amb el seu 9 mil·límetres.

0: Té ganxo, té força, té presència aquesta novetat que sona en el lloc número 26 de la llista. Una altra novetat al lloc número 21.
1: Número 21.
0: Café con Ron.

0: Vols de Calan amb el seu lloc número 21 de la llista Café con Ron. L'altra novetat de la setmana. I si n'hi entres dos, això vol dir que n'hi ha dos que se'n van fora de la llista. Dues que ens abandonen.
1: Surten de la llista.
0: La primera que ens deixa és Shakira amb Burna Boy i el seu Die Die.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
0: Han estat 24 setmanes fent-se costat. Marxa des del 30.

Let's go, anem per l'altre que ens abandona aquesta setmana, que ho fan des d'una posició una miqueta més superior, des del lloc número 29. Ens abandona Maisac i Nicky Jam. El seu treball, Con Amor.

Todo Fue Con Amor, i han estat 12 setmanes fent-se costat. I amb això acabem per aquesta setmana la repassada de la llista del Top 30. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, des de l'estudi número 1. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Us parla en Lluís Guerrero. Família, fins la propera setmana.

0: Hola, què tal? Benvinguts en aquesta nova edició del Rojo Blues. Avui el programa 1277. Fent de costat aquí a Ràdio Vilafant FM des de l'any 1996, apropant el blues al nacional i també a l'internacional. Temps per entrevistes, la història del blues amb grans llegendes, grans propostes dels anys 20, 30, 40 i 50 i també en blues en directe als estudis de la ràdio. Des de Ràdio Vilafant FM també saludem a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. I recorda, tens tots els podcasts del programa en el blog bandablues.blogspot.com i també a rajoblues.ivox.com. I com sempre, un correu electrònic em pots fer arribar la teva música en qualsevol tipus de format, rajoblues@hotmail.com. I també sàpigues que pots consultar tota l'agenda de concerts d'arreu de la península i de Catalunya en el Facebook del programa, posant Josep Palma de Rojo Blues, diàriament compartida tota l'agenda bluesera nacional. Avui tindrem 9 novetats discogràfiques nacionals i internacionals. Amb molt de gust, com sempre, us parla en Josep Palma. Temps per la promo en anglès perquè sintonitza, com sempre, arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You can also follow the Red Hot Blues Network in social networks, Facebook, Instagram and Twitter. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Doncs el que us he dit, avui arrenquem amb diferents novetats, propostes molt interessants arribades aquí en el Rojo Blues, tant nacionals com internacionals. La primera de les convidades, ella és una cantant que està entrevistada aquí en el Rojo Blues, resideix a París, és la Cecília Mestres i ens presenta amb els The Candy Kings un nou senzill que forma part del seu proper treball discogràfic. Parisian Mambo, s'anomena el senzill en aquest 2025. Cecília Mestres a la veu, en Rodolphe Dumont a la guitarra elèctrica, Michel Pastre a la saxa, Oliver Cantrell al piano, Frank Gumbo al baix i en Kevin Lermit a la bateria. Ells són els The Candy Kings amb la veu de la Cecília i amb aquesta cançó, novetat, primícia, també aquí en el Rojo Blues per arrencar aquesta edició d'avui, el Parisian Mambo.

Déu-n'hi-do, així també sona aquesta cançó, Parisian Mambo, Cecilia and the Candy Kings, directament des de París. Ella és de casa nostra, establerta allà amb aquesta fantàstica banda, presentant aquest senzill, formant part del seu proper treball discogràfic. Més coses, des de Buddy's Garage Records, la companyia del baterista Adrián Carrera, ens presenten dos senzills que formen part del duet Dos Diablos. Qui són Dos Diablos? En Joe O. Boyle, a la guitarra i a la veu, i a l'Adrián Carrera, a la bateria i també a les percussions. És un vídeo que podeu buscar, aquests vídeos per internet, i els vídeos i les fotos són de la Bàrbara Sánchez, i gravat, com us dic, a Buddy Garage Records, la gravació, la barreja i el màster a càrrec d'Adrián Carrera. Anem a escoltar una de les cançons, per començar, de Big Joe Williams, el Baby Please Don't Go, tot un clàssic.

Des de Boogies en Garation Records, amb aquest Baby Please Don't Go, Dos Diablos, en Joe O'Boyle a la guitarra i a la veu, i Adrián Carrera a la bateria i percussions. Una altra de les cançons és aquest Money Ain't Good, aquí presentant-los en el Rejo Blues.

Dos Diablos, des de Buddhist Garage Records, en Joe O'Boyle i l'Adrián Carrera. Seguim més propostes des d'aquí, des de la sintonia de l'Enrojo Blues, un programa que aposta molt pel blues internacional, però encara més pel blues nacional, com anirem escoltant al llarg d'aquesta edició 1277 també. Anem a escoltar un àlbum en directe, és un músic que ja ha passat pel programa en diferents ocasions, en diferents treballs discogràfics, des dels Estats Units, Roger Hurricane Wilson, amb el seu trio, en aquest cas, un àlbum del 2024, Live at Mad Life, volum 2. Escoltarem unes quantes cançons en directe, dues per començar, aquest I Did One, I Want Two, i després el Talking Heads. Força ritme en aquestes dues propostes.

0: Roger,
1: oh, thank you so much.
0: Roger Hurricane and Wilson amb el seu trio avui presentant la seva música, aquest Life at Mad Life en volum 2, aquí en directe des del Rejo Blues d'aquest cantant i guitarrista nord-americà. Dos cançons més per tancar la presentació, I Am Coming Home i el Don't Somebody Wrong. La música de Roger Hurricane Wilson.

En directe, en Roger Hurricane Wilson, amb el seu trio, amb aquest Life at Mad Life, en volum 2, hem escoltat aquest Talking Heads i aquest dèiem Coming Home per presentar aquest àlbum en viu i en directe. Sigueu més propostes. Això és la sintonia del Rajo Blues. Recordo un programa de ràdio que el pots escoltar quan et vingui de gust en el blog bandablues.blogspot.com i també a rajoblues.ivox.com. Hi ha més de 650 programes, pots triar i remenar el que et vingui de gust i, a més, si sous una banda de blues i teniu ganes de que la vostra música soni aquí en el Rajo Blues, m'ho podeu fer arribar per correu electrònic i en qualsevol tipus de format, a rajoblues@hotmail.com. També, si teniu ganes d'anar a escoltar blues en viu, en directe, ho podeu consultar a l'agenda del programa, que són tots els concerts compartits dins el Facebook del Rajo Blues, tots els concerts nacionals que hi han, i també els que hi han a Catalunya, ho pots consultar a Josep Palmada Rajo Blues, entrant al Facebook, i diàriament hi ha tota l'agenda bluesera compartida. Una altra proposta, blues nacional, que sona així de bé.

Déu-n'hi-do, sonen molt, molt bé, molt bé. Catfish Lewis and Washboard John. Johnny, concretament, amb aquest 20è aniversari, un treball discogràfic on bé, recullen propostes molt interessants, com aquesta cançó que hem escoltat, aquest Worried Man and Blues. Ells són en Juan José Abad, que toca molts instruments, ha arribat a tocar uns 18 instruments, i en Luis a la veu i a la guitarra. Ells fan rock and roll, country blues, ragtime, bueno, és molt, molt en la música americana. I anem a escoltar una altra de les cançons, una altra de les propostes que tinc previstes que pugueu gaudir d'ella. Aquest Keep on Trunking Mama.

Ens arriben directament des del País Basc, Catfish Louis and Washboard Johnny, amb aquest 20 aniversari. Propostes interessantíssimes. Ara tot un clàssic, el How Long Blues, aquí en el Rojo Blues.

Fantàstic aquest country blues de Catfish Lewis and Washboard Johnny amb aquest 20 aniversari presentant-lo avui aquí en el programa. Per tancar la presentació, anem a escoltar aquesta proposta. Sally, where did you get your liquor for? Aquí, en la sintonia del Rajo Blues.

0: Estàs en la sintonia del Red Hot Blues.
1: Okay, you ready?

Doni-do, així deve sonar el blues internacional de Mississippi Shakedown amb aquest àlbum anomenat Big Boss Man, un fantàstic treball discogràfic. Hem començat tot escoltant la cançó que li dona amb el disc, aquest gran clàssic del blues, per seguir amb una altra de les molt bones propostes que hi ha en ell. Aquest I Gotta Make a Whole Lot Money.

Big Boss Man, l'EP del 2025 dels Mississippi Shakedown, aquí en la sintonia del Red Hot Blues. Per tancar la presentació, aquest din, din, din, així sona.

Així de bé sona aquesta formació i ara us vull presentar una banda. M'han enviat aquest treball discogràfic. Va néixer aquesta formació a Castelló de la Plana l'any 2022. Ells ens presenten música americana, blues, soul, country, rock and roll, rhythm and blues, honky tonk, que es mouen en aquests gèneres musicals. I estem parlant dels de Hot Soms Wagon. Us presentaré un

Els seus senzills. Qui són aquesta banda? Són en Lee a la veu i a la guitarra, en Willie a la veu i a la bateria, en Charlie a la guitarra i en Paul al baix. Anem a escoltar aquest Love Me Sue de la mà d'aquesta banda, els de Handsome Wagon.

Doncs així de bé sona aquesta formació que avui també us he volgut presentar aquí en el Rejo Blues, els de Han Soms Wagon, amb aquestes propostes món, com us he dit, en aquest gènere de la música americana, blues, soul, country, rock and roll, rhythm and blues, honky tonk, aquestes mogudes des de l'any 2022 que presenten la seva música, i hem escoltat aquest Lone Love Me Sue. Aquí en sintonia del Rejo Blues, i ara us vull presentar una altra novetat discogràfica. És un treball discogràfic instrumental de la mà d'en J.T.Ship Band, 10 de 10, s'anomena l'àlbum, i sona així. Comencem amb aquest Go Wind.

Què us sembla? Així de bé sona aquest nou treball discogràfic d'en Jota Teixi Band, 10 de 10, i hem començat a escoltar aquest Go Win. Una altra de les peces és En el Club 66.

Et trobes sintonitzant el Enrejo Blues, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, des del 96, apropant-te tot el blues nacional i el blues internacional. També hi ha diferents propostes de tant en tant, com són entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, amb presentacions, i també escoltant la història del blues, la música dels anys 20, als anys 60-70, les molt bones propostes que hi havia. I ara, últimament, pues, són moltes les novetats que us vaig presentant, sobretot novetats nacionals, perquè n'hi ha moltes, i em ve molt de gust presentar aquesta música combinat amb propostes internacionals a tenir en compte també. J.T. Shivan presentant aquest 10 de 10, aquest seu nou àlbum, tot instrumental, es mouen el soul, el rhythm and blues, el blues i també altres estils, són 10 temes que inclouen aquest treball, i ara us deixo amb aquest Going to Go-Go.

I a més hi ha alguna que altra proposta en directe, com podeu veure dins d'aquest treball discogràfic. Per tancar la presentació de JT Shiban i aquest 10 de 10, un altre dels seus últims treballs discogràfics, us proposo d'aquest Memphis Boulevard.

Des del Enrejo Blues, com sempre, tota l'actualitat bluesera, Mike Clark, amb aquest seu nou àlbum.

the killing floor. El cantant i guitarrista Mike Clark amb aquest Bad Whiskey Blues, nou treball discogràfic en aquest 2025, i hem començat amb la presentació d'aquest Killing Floor. Més temes, aquest Rock and Roll and Whiskey.

Rock and Roll and Whiskey, així de bé sona la proposta de Mike Clark amb aquest seu nou treball discogràfic, avui presentant-lo aquí en el Red Hot Blues Bad and Whiskey Blues. La presentació la tanquem amb aquest Smoked Lightning, tot un clàssic.

Midnight Train, així s'anomena aquesta cançó, que forma part de l'àlbum de Pat Fugoni Blues Experience. Així s'anomena la banda i també el disc, gravat en el 2024, d'aquest cantant i guitarrista. Anem a escoltar una altra de les cançons, el Keep the Blues Alive.

Keepin' the Blues Alive, aquí en el Rejo Blues, amb la banda de Pat Fugoni, amb el Blues Experience. Aquest serà un nou treball discogràfic. La presentació la vull tancar i el programa d'avui amb aquest Confusion Blues.

Punt final en aquesta edició de l'Enred Hot Blues. Han estat dues hores en tota l'actualitat en blusera nacional i internacional. Recorda que el programa pots escoltar quan et vingui de gust diferents podcasts en el blog bandablus.blogspot.com i redhotblues.ivox.com. Com sempre, correu electrònic, recorda, per enviar-me la teva música en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I ja t'ho dic també que si tens ganes d'anar a escoltar blues en directe a Catalunya o a fora, a qualsevol lloc de la península, pots consultar l'agenda del Rejo Blues. Això ho pots fer al Facebook del programa. Entrant a Josep Palma de Rejo Blues i trobaràs diàriament compartida tota l'agenda bluesera nacional. Com sempre, des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, saludant a totes les emissores també que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Amb molt de gust, us ha parlat com sempre des del 96, presentant blues aquí, en Josep Palmada. Fins a la propera edició. Adeu-siau.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui,
2: el Loft, de 3 a 5 de la tarda,

0: converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.